0: Crec que ens podem sentir identificats, identificades en esta lletra perfectament, perquè fa molta calor i davant d'esta situació són diversos els ajuntaments els que han activat també mesures per a combatre-la. Però abans repassem algunes de les recomanacions. Primer, beure molta aigua i mantindre's ben hidratats. Evitar alcohol i begudes amb cafeïna, consumir fruita i verdura fresca, utilitzar roba lleugera i de colors clars, aplicar protecció solar, buscar espais d'ombra i evitar l'exposició prolongada al sol, evitar activitats físiques intenses en les hores de més calor i prestar especial atenció a infants, persones majors i col·lectius vulnerables. Davant d'esta situació també i qualsevol emergència s'ha de telefonar al 112, que per cert, parlant del 112, el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals per avui és extrem a tota la Comunitat Valenciana, amb possibilitat de tempestes seques al sud de València i Alacant. I en tota esta situació, com dèiem, la majoria d'ajuntaments han suspès activitats a l'aire lliure, excepte les aquàtiques, i amplien horaris de piscines. Però si ens centrem en Gandia, per exemple, s'amplien els horaris de les piscines de Beniopo i Roís de Corella, les piscines municipals, fins a les 22:30 hores. Per tant, de 11 a 14:30 i de 16:30 a 22:30, l'accés serà lliure fins a completar aforament. I a banda també d'esta ampliació dels horaris de les piscines, també l'Ajuntament ha ampliat refugis climàtics, els centres socials de Corea, Joan Climent, així com el Museu Arqueològic de Gandia, el MAGA, romandran oberts de 10 a 20 hores. La resta de centres socials i biblioteques obertes en el seu horari habitual. Doncs per conèixer com funcionen i com estan funcionant aquests refugis climàtics, se n'ha anat el nostre company este matí, Daniel Ardit, i per exemple, un d'ells. Anem a escoltar el que li contàvem des del Museu Arqueològic de Gandia.
1: Doncs ara mateix, la veritat que els dies que fa més calor sí que hi ha alguna gent que sol vindre més, però en general sol ser gent que està ja programada la visita i per tant ve així de passo que es refugia del calor i visita el museu. Que no n'hi ha ninguna queixa, és a dir, pot estar tot el dia que estarà sempre fresquet.
0: Per tant, s'aprofita per a estar fresquet i també realitzar aquesta visita històrica, cultural, pel passat de la nostra comarca, en el Museu Arqueològic, però un altre d'estos llocs, un altre lloc on s'està fresquet i a banda també es pot viatjar i fins i tot a altres universos, perquè allí tenim molts llibres, és la Biblioteca Central. I això és el que li contava també un dels bibliotecaris, el nostre company.
2: Sí, es nota. Bé, més 30 ha passat un ratet llarg. És a dir, venen a estudiar, a llegir el diari, estan un bon rato. Sin embargo, a préstecs ve menys gent perquè fa calor i és un moment de vindre i anar i ahir no ve tanta gent. Ara la biblioteca la tenim de 9 del matí a 2:30.
0: Ja ho han escoltat, en aquest horari de matí són diverses les persones que aprofiten per anar a estar fresquets i a banda doncs, triar, escollir un llibre o fins i tot llegir-lo allí mateix. Així ho ha demostrat també el nostre company Daniel Ardit perquè ha pogut parlar amb alguns dels usuaris i usuàries que estaven allí a la biblioteca.
3: No me ha pillado porque iba a devolver uno y coger otro, pero bien, la calor horrorosa. Aquí se está de maravilla para no irse ya.
4: Eso le iba a decir, ¿no se plantea pasarse la mañana aquí leyendo?
3: Bueno, no, porque tengo otra faena en casa, sí, pero muy bien. Hay para quedar, es para quedarse.
4: ¿Ustedes suelen venir aquí a la biblioteca, están en la sala de prensa o vienen por el calor?
5: Todos los días, para leer y por el calor, por las dos cosas.
4: Aquí se está bien, ¿no?
5: Aquí se está estupendamente.
4: ¿Tiene ganas usted de marcharse o se quedaría todo el día?
6: No, bueno, aquí todo el día estaría. Lo que pasa es que hay que ir a comer y a... Si no, pues aquí está esto es estupendo. Lo mejor que hay.
7: No, vine a llegir, a leer nada más.
4: No, y en caso de altas temperaturas, ¿cómo se sienta uno aquí dentro?
7: Hombre, pues estupendamente. Ya ve cómo vengo, todo mojado y ahora me estoy secando.
4: ¿Vindre, ve més quan fa més calor?
7: No, exactamente vengo a leer el periódico, pero claro, también aprovechando esa circunstancia, claro.
4: Y da gusto aquí para quedarse todo el día, ¿no? Con esa temperatura, el aire.
7: Ojalá uno pudiera, pero al menos una hora es muy aliviadora, ¿eh?
0: Doncs ja ho hem escoltat, hi ha usuaris que no fallen mai, faça calor o faça fred, sempre estan a la biblioteca, però d'altres que aprofiten també per a fer algunes tasques allí, llegir o el que siga, i a banda estan una miqueta més fresquets. La veritat que avui ens espera una jornada calorosa, perquè fins a les 20 hores està actiu aquest avís roig per altes temperatures, i per això, com dèiem, són diverses les mesures que s'han pres des dels ajuntaments. Hem parlat de Gandia i ara ens centrem, per exemple, en Tavernes de la Valldigna, perquè Tavernes també amplia l'horari de vesprada fins a les 21 hores la seva piscina municipal amb accés lliure i gratuït. I a banda també han pres altra mesura, que està vinculada al mercat del carrer, que avui acabava a les 12 per evitar entrar en aquestes hores de calor, i cap allà que se n'ha anat també el nostre company quan pense que estaven ja arreplegant.
8: Arreplegant, guardant, tancant, és el moment, les 12 del migdia, del tancament per mesures contra la onada de calor de les altes temperatures, la mesura que ha pres l'Ajuntament de tancar a les 12 del migdia abans el mercat de dijous, així en Tavernes de la Valldigna. Ara mateix, per exemple, estem davant de la xurreria Agudo, que la trobem així, i jo crec que preguntar si passa calor a un xurrero, jo crec que la resposta està més que assegurada. Senyora, acaba de comprar els xurrets?
9: Sí.
8: Sabia que tancaven a les 12?
9: No.
8: Pues a les 12 tanquen per les altes temperatures, tanquen abans, perquè no a ningú li agarri un col de calor.
9: És que sé que avui va a ser 46 grados. Va pues a ser barbaritat.
8: Se llevan los churritos a casa.
9: Sí, claro.
8: ¿Se los comerá fresquitos o calentitos?
9: Pues ni fresquitos ni calentitos. Sí.
8: ¿Suele venir al mercado de los jueves?
9: Pues cuando estoy libre. Perfecto. Es que hoy me toca día libre.
8: Ah, bueno, pues buen provecho con los churros.
9: Muchísimas gracias.
8: Churrería Agudo. Así tenéis más churrero que está atenenta a esta señora. Y claro, volen preguntarle al churrero si pases calor fent churros.
10: Bueno, si normalmente en pleno invierno ya patís yo prou calor, pues imagínate. Yo imagino que existiu un sistema a 40 grados, més els 200 de l'oli són de l'oli.
8: Jo imagino que ara, a aquestes hores, ja esteu a punt de tancar la paraeta.
10: Ja estem rematant tot, ja tenim totes les xapes buides, anem a tirar aigua, començar a netejar i arreglar tot per anar-se'n, perquè també tenim el comunicat de que a les 12 tenim que anar-se'n.
8: I què te sembla aquesta mesura? Està pues benvinguda o...?
10: La veritat és que està tot bé, perquè si és per ajudar a la gent i que estigui més a gust i no passi ninguna desgràcia...
8: És la primera vegada que te veus en aquesta situació de que tanquen abans?
10: Que entra, no, perquè portem ja 3 setmanes en Alzira que m'ho fan fer igual. A les 12 arreplegar i l'altre possible anar-se perquè la gent també descansa.
8: I això fa, tu ho has notat ara pel matí, que la gent vinga antes?
10: Sí que es nota, perquè al fer el comunicar a l'Ajuntament, pues, la gent sí que intenta vindre un poquet antes i s'agraeix també, perquè així nosaltres també arribem. Cuidado que es nota, que realment jo porto les 4 del matí.
8: Escolta, què ves més? Perquè tens també bunyols. Què ves més? Porres, xurros o bunyols? Ara, en aquestes calors.
10: Jo en aquestes calors es ven de tot, però jo així en este poble, per exemple, venc més porres i més bunyols de carabassa.
8: Perfecte.
10: Però això és cada poble és un món, eh?
8: Sí. Així, la porra.
10: Així més porra.
8: Gràcies. Ja escoltem que estan tancant, estan arreplegant per este moment d'extrema precaució per les altes temperatures. I la veritat és que hem arribat justetets, perquè així està la gent i encara queden alguns clients. Per exemple, així veiem una sabateria i anem a destorbar-te un segonet. A veure, vaig en tu darrere perquè estàs... Aquí estàs fent... Ja estàs així. Estàs arreplegant, sí. Estàs arreplegant.
11: Estem arreplegant el tall perquè l'Ajuntament de Tavernes avui ens ha obligat a arreplegar a les 12.
8: Sí. I això...
11: És una mesura...
8: Pues, afecta de forma negativa?
11: Home, en realitat no, perquè la gent avui ha vingut a comprar i ha vingut més pronto. No han vingut a pegar la volteta, m'entens?
8: Sí.
11: Entonces, pues, el que volia comprar ha vingut, ha comprat i se n'ha anat, ràpid. I el mercat està buit.
8: I és la primera vegada que vos passa això en mercat o en altres pobles ja vos
11: han
8: tancat abans?
11: En altres pobles ja havia passat. Sí. Quan hi ha una alerta roja per altes temperatures, pues, sí, mos han dit, vos replegueu a les 12, a la 1 esteu fora i així no n'hi ha perill per a la població. Clar.
8: Com portes la calor?
11: Treballant en el carrer és molt pesat, però bueno, és el que sabem fer.
8: Perfecte, gràcies per atendre's. No te destorbem, no destorbem més a les persones perquè estan arreplegant, perquè tenen el temps molt, molt marcat i tenen que deixar despejat aquest espai. Estan les paraetes del Mercat de Dijous estan pegades a l'edifici del Mercat Municipal i n'hi ha alguns que tenen la sort de tenir un poc més d'ombra, no com el Sabater que acabem, amb el qual acabem de parlar, però n'hi ha llocs que tenen la sort de tindre ombreta i fins i tot així corre una miqueta d'aire, no?
12: Gràcies a Déu, sí.
8: Solen tindre sempre el mateix lloc així quan venen a Tavernes?
12: El mateix.
8: Això és glòria. Vinc ara d'allà enfront de la sabateria i l'aire que té és perquè fa cantonada, l'aire que n'hi ha?
12: Perquè estem a la sombra i m'acaben d'avisar que ens en tenen que anar.
8: Ah, l'acaben d'avisar, no ho sabia.
12: Sí, sabien que, però ens han dit que hi ha.
8: Ja, ja, que té que ser puntual, el retirat. El matí com ha anat? Ha vingut abans la gent o no? Sí, igual.
12: Més o menys sí.
8: Igual. Com sempre. Molta calor en estiu, en els mercats?
12: Sí, però quan fa fred, pues fa fred.
8: Pues fred. No el desolvem. Moltes gràcies. Ja veiem que així són puntuals, ho ha demanat l'Ajuntament, que tanquen en el moment que han anunciat a les 12 del migdia. Jo no sé, hola senyora, ¿vemos que ha comprat el mercat o ja ho té tot?
12: No,
8: sabia que ens obliguen a estar arrepegant, és més pront que mai, sempre estan més tard. Sabia que l'Ajuntament ha dit no, per la onada de calor tanqueu abans, per favor, és per a que la gent vingui abans i evitar colps de calor. Okay. Què li sembla aquesta mesura? Perquè a vosaltres que està fent calor.
12: A veure si està fent calor.
8: Vos seguís al carrer igual o lo justet?
12: No, lo justet. I que venia com pa de xurro amb els nets. Sí. Si no, no és genial.
8: Pues vaja, perquè vos ha dit el xurrero que ja anava a tancar la paraeta.
12: Ah, sí?
8: Sí, sí, sí. No la destorbem. Vaja, a veure si arriba a temps. Bueno, veiem ara mateixa en el xic Sabater que acabem de atendre, està fent ja l'última compra mentre s'arreplega i que ha caigut una compra més.
13: Que ha caigut una compra també. Bueno, mentre repleguem, si
8: claro,
13: cal algo,
8: efectivament,
13: ja que atendre a la gent.
8: Ja que atendre. Escolteu, sabíeu que t'acaben a les 12?
14: Ai, no hablamos.
8: Sabien que cerraven a les 12 per la ola de calor?
14: No,
8: no. Ah. Si no hubieran venido un poquito antes.
14: Claro, claro. Sí.
8: Son ustedes unos atrevidos, salir a la calle con este calor, ¿no?
15: Sí, qué guapo. Sí, compramos y nos vamos ya.
8: Perfecto. A casita con aire ventilador, aire acondicionado. El paraíso.
15: Sí, eso da el calor más.
8: Pero bueno, entienden esta medida, ¿no? Para evitar
14: claro,
8: golpes de calor.
14: Claro, sí, entendemos que también los rayos del sol pueden afectar bastante. Sí.
8: Pues salud. ¿Y qué se han comprado?
15: Ah, ellas, para ella.
8: Unas chaclas, unas sandalias.
15: Para seguir el verano.
8: Para seguir el verano.
15: Sí.
8: Muchas gracias.
15: Vale, gracias.
8: Compres de última hora en esta. Bueno, veían que el churrero. Encárate a aprofitar les compres. El churrero té cua. Se li ha muntat la cua en un moment. Estarà content el churrero. Està vostè en la cua.
13: No tinc gens de por a la calor. Jo gens de por.
8: A veure, no va comprar-se un granissa, ni una horchata fresqueta.
13: No, calentet. Però és que a mi quan ve l'estiu m'agrada el calor. I quan ve l'hivern m'agrada el fred.
8: Bueno,
13: no molesta.
8: Que no vull que perga vostè la veu.
13: No, passe
8: per ací. Sí. Entonces, vostè sol vindre ací al churrero.
13: Jo sí.
8: Churrer i agudo.
13: Faja calor, faja fred, jo sí. La meva germana també.
8: Ah. Vostè, en més de porres, de xurros o de bunyols?
13: Sí. No, a mi m'agrada més les porres.
8: Les porres, ja.
13: No, jo també.
8: Les porres. Vostè què va comprar?
13: Estan boníssims.
8: Xurros, pas netes.
13: Però a mi els bunyols m'agraden també, locura. Sí. Les xurros, pues...
8: Que la tenen, que és el seu to.
13: Sí, sí.
8: Entén que tanquen abans per allò de la onada de calor.
13: Bueno, jo no tinc calor, és a dir, jo com la calor no em molesta, jo estaria per ací fins allà a la una. Però bueno, si la gent te pot...
8: Ah, jo li faig una proposta. Ahí darrere de vostè està el xurrero, davant de l'oli calent. Posa'l al seu costat a veure si canvia d'idea.
13: Jo crec que no canviaria.
16: Has fet una proposta jo?
13: No canviaria.
16: Sí, sí, sí. A veure si el càmera ho truqueta així totalment netejat.
8: És que tenim faena.
13: Quasi, ja intentat.
8: Bueno,
13: a mi que la calor no
8: em molesta. Perfecte. Bueno, pues moltíssim, que ara les tres...
13: I a més, m'agrada que la ciutat faci calor, perquè l'única manera d'anar a la mar. Si no fa calor, jo no nade.
8: A la mar, que d'ací tres horetes, a les tres, obri la piscina municipal, lliure
13: demà,
8: i gratuïta.
13: Demà, gratuïta, però mira, m'ho
8: anem a 3 a 9.
13: Allí m'ho anirem.
8: Ara, menjar-se les porres ja anarà.
13: Exacte.
8: Gràcies.
13: Moltes gràcies.
8: Li toca, gràcies.
13: Adéu.
8: El que diem, són les 12 i pocs minuts, estan arreplegant, fent les últimes compres. Molta gent està sorprès que no s'havia assabentat del tancament, avançar el tancament del mercat de dijous a Santa Bernès per les altes temperatures. Però el que diem, tanquen i en tres horetes obrin la piscina municipal, que és alta de les mesures a motiu de la onada de calor. que és accés lliure i gratuït a partir de les 3 en la piscina municipal de Tavernes.
0: O sigui que amb un horari diferent, però ja ha quedat clar que si fa calor, els usuaris, les usuàries van igual al mercat, van abans de que puja el termòmetre, però els xurros i el carret s'omplin també al mercat. No sé si estarà igual de plena la platja nord de Gandia. Anem a comprovar-ho.

0: Òscar Vera, coordinador del Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja en la platja Nord de Gandia. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com teniu avui la platja Nord?
1: Avui tenim bandera groga, ja que tenim algo de ressaca d'estos dies passats. I molta calor avui. Com sabeu, estem en onada de calor. I, però així i tot tenim un 80% d'afluència.
0: 80% d'afluència, que han de recordar aquests consells davant la bandera groga, no? Amb compte a l'hora de banyar-se.
1: Exacte, avui el principal problema que tenim és que tenim onada de calor i bandera groga. Molta gent vol banyar-se, però sempre n'hi ha que fer molt de cas als socorristes i banyar-se amb molta cura.
0: I Òscar, tu mencionaves la ressaca dels dies anteriors. Hem estat durant dos vesprades en avís per tempestes. Esta vesprada no hi ha avís, però sí que es podrien també produir tempestes. Així que recordem també aquests consells a l'hora de banyar-se quan es pot produir una tempesta.
1: Exacte. Sobretot quan hi ha lo que és tormenta elèctrica, està prohibit el bany. I n'hi ha que ser lo antes possible de l'aigua per qualsevol problema que puguen tindre. I després, si simplement és tempesta que no n'hi ha tormenta elèctrica, pues fer cas dels socorristes, que ells saben exactament on es pot banyar o el color exacte de la bandera, ja sigui groga o roja, segons la peligrositat.
0: Per tant, sempre pendent d'eixa bandera i dels consells del Servei de Salvament. Òscar Vera, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: De res, a vosaltres.

0: Hem parlat de refugis climàtics, però realment hi ha diversos comerços que també ens poden ajudar a portar una miqueta millor el calor. La vida ha de seguir, tot i les altes temperatures, i hem d'anar en compte, hidratar-se molt, però hem d'anar a comprar, a treballar o, per exemple, a tallar-se els cabells a la perruqueria. Doncs ara anem a una d'elles, perquè avui comencen les festes de moros i cristians a Xeresa, una festivitat que es prepara també així des de Gandia. Ens ho conta la nostra companya Anna Llopis, que estarà ben fresqueta ara a una perruqueria de Gandia.
1: Així és, Sandra, estem ben fresquets des d'una perruqueria que avui a lo millor s'està dins dels establiments en l'aire condicionat. És la perruqueria de Manolo Lendínez, que el trobem així ben afaenat, amb unes trenes que jo no sé molt bé per a què serviran. Què és això, Manolo?
2: Hola, què tal? Bon dia. Pues ahora el que estoy haciendo así es preparando toda la postissería, porque este cap de semana tenemos pentinats de moros y cristians a Xeresa, y entonces es un treball que preparem abans per a tindre més seguretat a l'hora de pentinar.
1: Tu pentines a una cap d'esquadra, no sé si...
2: Jo pentino a una xica de cap d'esquadra de Xeresa, que ja fa uns 5 anys que estic pentinant-la. L'any passat va ser ambaixada, i l'any passat va ser ella tant un altre xic, que ahir sí que van fer un treball molt, molt xulo també. I nada, i així estem treballant tot el tema de la postisseria i el que tenim així.
1: I comences, és dir que és el dissabte, veritat?
2: Aquest dissabte és el dia que fem el pentinat i res, i a lluir-ho en tota la desfilada, perquè realment quan està creat queda molt xulo i molt impactant.
1: Però has de començar dies abans.
2: Sí, sí, jo la veritat és que molts dies abans tampoc comença, perquè jo me la flipo un poquet, perquè sol crear molts volumes, a mi m'agrada crear molt, soc una persona supercreativa, i la veritat és que jo em faig un bocet en el cap i després el que faig és plasmar-ho. Però sí que és de veres que tota la postisseria la treballa abans, perquè si no, eixe dia, encara que jo ajuste molt després a l'hora de pentinar, però sí que eixe dia és justament sols la creació de tot el que he preparat, més l'estructura.
1: I de quin material està fet aquestes trenes?
2: Pues este material que sol utilitzar, la veritat és que podem utilitzar qualsevol tipus de material, tant cabell natural com cabell, que això és fibra, és canecalón. Jo sempre intento buscar un material que siga molt lleuger, perquè a l'hora de desfilar vull que siga lleuger, perquè sobretot n'hi ha que tindre molta comoditat i seguretat.
1: Més o menys quantes trenes portarà en el cap?
2: Uf, pues depèn. Depèn de com me la flipe. És que m'agrada dir flipe, perquè normalment jo començo a fer un esbós, però després començo a imaginar, i realment creem volums prou exagerats. Entonces, en quant a trenes i cabell, depenent, quan jo veig que ja pesa el cabell, ahí pare.
1: Tot el que pugues.
2: Tot el que pugues.
1: Molt bé. Pentinar si els moros i cristians, imagina que serà agraït, perquè de normal en la perruqueria són altres tipus de treball, i quan ve un treball així, no, que dius, ara vas jo.
2: Sí, la veritat és que quan me diuen Manolo enguany o Manu, perquè a mi me coneixen com Manolo Lendínez, però realment me diuen familiar, bueno, els amics i això són Manu, però realment quan me diuen de pentinar, la veritat és que és una responsabilitat molt gran, però al mateix temps a mi m'agrada molt, perquè jo, a banda de peluquer, crec que me considero una persona artista.
1: Has pentinat a banda de Xeresa en altres moros i cristians?
2: Sí, la veritat és que he tingut diferents capitanes. Vaig pentinar fa 2 anys a una tal Arantxa, també, una amiga, en la Pobla Llarga, que era capitana, i la veritat és que ella també em va dir, vull que un monyo exagerat, perquè el meu vestit és molt, molt, molt senzill, i la veritat és que li va dir, tu tranquil·la, que no podràs ni caminar del cabell que portaràs en el cap. I la veritat és que vaig crear un pentinat molt xulo, molt voluminós, i la veritat és que ella diu que com si no portarà res.
1: Conta'ns un poquet com era, com es descriu...
2: El pentinat d'aquella xica, la veritat és que va ser un poc prou romàntic, va ser a banda de trenes, va ser tot monocromàtic, perquè va ser tot d'un color, va ser cabell oscur, però la veritat és que va impactar molt a l'hora de desfilada perquè estaven tots en el seu pentinat.
1: I això no va preguntar-te, imagina que tu parles amb elles, no? Elles te conten el meu traig, el meu vestit, per fer el disseny.
2: Vale, jo normalment quan, per a fer el disseny sí que és de veres que els dic que m'ensenyen el vestit, perquè a partir d'ahir jo, segons el vestit, els colors i tot, pues, intento dissenyar. Ja et dic que no em faig ningú tipus d'esbós, sinó m'ho imagino del cap i després ho plasme. Avui en dia tenim la sort, per exemple, en guany, que realment pues, tu penses, plasmes i ho dius a la IA i la IA, pues, per exemple, te pot fer una imatge. Però realment sí que és de veres que la IA també se la flipa un poquet, entonces intentes pues, crear segons el que ells t'han dit, el maquillatge, els colors, conforme t'havia dit.
1: I el maquillatge també, clar, ajuda, veritat?
2: El maquillatge és una part molt important per a crear, bueno, per a vestir tot el look de Moros i Cristians, perquè realment jo crec que és el broche final, ¿vale?, de lo que és el look.
1: Mm-hmm. Bueno, Manu, pues veig que això es porta molta faena, molt de treball. No sé com després t'agrada veure, vas a la desfilada, t'agrada veure-ho ese dia?
2: Jo la veritat és que normalment la gent que crea pentinats i tal, pues, es crea i se'n va. Jo la veritat és que em quede, inclús fins a l'últim detall, fins que isca, perquè a mi m'agrada que el meu pentinat siga segur i si fa falta retocar, pues, ho retoque el moment. De moment no he tingut la mala sort de retocar-lo. I sí, em quede, encara que faig molta calor, perquè realment ja fa 3 anys que estem fent pentinatge així amb molta calor, patixes, però ahí estàs, al peu del canyó, per veure desfilar i sobretot veure les reaccions de la gent, perquè quan ho veus la satisfacció personal és molt gran.
1: I avui, bueno, quan vas començar a fer l'estrès?

0: I avui, bueno, quan vas començar a fer l'estrès?
1: Pues a veure, vaig començar a fer l'estrès farà un parell de dies i ho faig a casa perquè és a fora d'hores de treball, perquè realment això no ho puc fer així. El dia a dia que nosaltres portem en el que és el saló, aquest tipus de feina no la podem fer. Entonces, m'ho enduc a casa o ho faig així, perquè realment... Per què m'ho enduc a casa? Perquè moltes vegades acabes així 9 de la nit i no tens ganes de quedar-te més així. Entonces, el teu espai... Pues, vulguis o no, pues estàs un poc més relaxat i jo ho faig. I com que t'inspires un poc millor.
0: Fa ja dos dies i després tot el que te queda de setmana. I aquest dia quantes hores tardes en pentinar a la festera?
1: Pues normalment depenent, ¿vale? Perquè sí que és de veres, vaig a contar una anècdota, sí que és de veres que elles pues, porten com la setmana fallera, ¿vale? Que estan pues, de festa en festa i tal. Entonces, com vos he dit jo m'ho creo en el cap, després ho plasme allí, realment porta una estructura, val? Entonces pot tardar entre 2, 3 hores, 4, inclús a 5. Per què vos dic 5? Perquè normalment a vegades pues, pot vindre la que és la clienta en unes condicions que no estan per estar del tot 100%.
0: En son.
1: En son, en agonia. Tu imagina't un volumen gran que puc fer i que tinc agonia, i que tinc agonia, i està el món encara per avall, i entonces jo estic intentant, i entonces pues, això avui això no ho retrasa. Pues una que comença, l'altra que li diu una altra coseta, entonces tot això va retrasant, i a vegades, pues aquesta faena, les 4 o 5 hores segur que te les du, els meus pentinats, perquè realment m'agrada lluir-me.
0: I posar volum, i que, bueno, són espectaculars, la veritat que sí. Bueno, Manu, moltíssimes gràcies, el deixem treballar, que vaig a ver este dissabte i ho veurem també en Telesafor.
1: Sí, sí, la veritat és que estic creant un look superxulo, no és tan impactant, bueno, jo dic no és tan impactant perquè realment l'any passat va ser molt, molt, molt de volumen, enguany és algo diferent, però sí que és de veres que estic intentant crear perquè sigui... Molt xulo, diferent al 3 anys.
0: No podem donar detalls perquè és una sorpresa, veritat?
1: Sí, la veritat és que no vull que ensenyar-ho perquè normalment jo sempre, inclús la clienta, no ho veu, ja confia en mi. Manu, jo ja confio en tu, fes el que el donarà gana i nada, i hasta aquest dia ella no se veu ni en l'espai. Quan he acabat és quan se veu.
0: Estarem pendents. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Així, el deixe Sandra Manolo treballar perquè, com veus, està fent una feinata per a este dissabte, els moros de Xeresa, que és espectacular.
2: Sí, artesania al cap i a la fi dels cabells, es podria dir. Ja ho has comentat tu, quines ganes també de veure després per Telesafor el resultat d'esta obra als cabells. Turning

0: Hoy por hoy Gandía, Sandra Albert.
1: Una i set minuts de la vesprada. Continuem en el Hoy por hoy Gandia i anem a fer un repàs d'aixòs assumptes d'actualitat de la mà d'Anna Llopis. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Tema del dia, tema del dia, la
2: calor, així és. I tenim, la calor s'està notant especialment, Sandra, en les zones d'interior de la comarca, que tenim ja 39 graus en el Pla de Corrals encimat i 36 graus ara mateix en la Droba, en Barx.
1: Encara podem arribar als 42.
2: Que dia, l'alerta, així és. I molt més fresquetes està a vora mar, tenim ara uns 30 graus a la platja de Gandia.
1: Ahí s'estarà un poc
2: millor. Ahí estarà la diferència.
1: Però recordem, bandera groga teníem avui, o sea que en compte.
2: Ai, sí, és. De tota manera, hem de dir que si és al carrer, fa calor. Fa molta calor, així que molta precaució, aquestes recomanacions de beure, hidratar-se i anar per l'ombra són essencials. Més coses, Sandra, que Gandia continua reforçant la seva posició com a una de les principals destinacions turístiques del país. En les últimes dades publicades per la plataforma internacional de lloguer vacacional Holidoo, se situa en la capital de la Safor com la tercera destinació més buscada d'Espanya per a vacances d'estiu de 2026 en el període entre el 4 de juliol i el 30 d'agost. També van entrar l'altre dia molt bones indicacions en la plataforma Booking. Tot això fa que sigui una destinació referent. Estem per damunt de ciutats com Cal, Dénia, Peníscola o Benidorm, únicament per darrere dels municipis gaditans de Conil de la Frontera i de Cádiz. Sí, escoltem a la regidora de Turisme, Balbina Sendra.
3: Per la nostra banda, sols podem estar contents i podem comprovar que la nostra estratègia de promoció funciona i que el turista cada vegada confia més en la marca Gandia. Jo voldria sobretot agrair al sector turístic, a les empresàries i els empresaris que treballem colze a colze tot l'any, 365 dies, per a treballar la qualitat, per a treballar la sostenibilitat, per a fer que Gandia siga cada vegada més una destinació d'excel·lència.
2: Ahí está la regidora de Turisme, Balbina Sendra. I més notícies de Gandia. Este és en l'àmbit de la seguretat i la veritat que ens cridava l'atenció és una campanya de la DGT que es va afegir l'Ajuntament de Gandia durant la passada setmana. Es van fer tests d'alcoholèmia i de drogues i atenció als resultats. De les 268 proves d'alcoholèmia, 9 van donar positiu. Es va fer 3 denúncies contra conductors que no volien fer-se la prova. Però atenció a aquestes de substàncies estupefacents perquè es van realitzar 9 proves i 3 van ser positives. Sí. I també es va denunciar a un conductor que no volia fer-se el test. Lídia Morantes, l'edil de Seguretat de Gandia.
4: Estos controles forman parte de la estrategia de prevención y tolerancia cero con las conductas que ponen en riesgo la seguridad vial, ya que el consumo de alcohol y de drogas continúa siendo uno de los principales factores concurrentes en los accidentes de tráfico más grave. Desde la Policía Local de Gandía recordamos que la única tasa segura al volante es la del 0% e insistimos en la importancia de no conducir después de haber consumido alcohol o drogas, así como de evitar que otras personas lo hagan.
2: I la controvèrsia del dia, el Partit Popular de Gandia ha fet una roda de premsa per assegurar que a Gandia es va apujar la tarifa de l'aigua. Això és el que comentaven, que han trobat una documentació en la que s'especifica que arran d'unes inversions en el sistema de sanejament es va apujar la tarifa de l'aigua. Però
1: a banda de Gandia també, Anna, tenim altres assumptes de comarca.
2: Ah, sí, bueno, t'acabé de contar. No, anava a dir-te que des del govern local diuen que tot és mentira i Sebastián Gálvez, director general de Serveis Bàsics, diu que no va pujar la tarifa de l'aigua, sinó que es va a reduir. Aquesta és la controvèrsia del dia. I sí, a banda de Gandia tenim més assumptes de comarca. Per exemple, des de l'Ajuntament del Real de Gandia han fet una crida a la ciutadania perquè la ciutat estigui més neta, especialment per als propietaris de gossos.
1: Anem a parlar amb Gustavo Mascarell, alcalde del Real de Gandia, per conèixer un poc més sobre este anunci que han fet des de l'Ajuntament. Bona vesprada.
5: Bona vesprada.
1: Quina és la situació al Real de Gandia?
5: A veure, pues la situació és un poc, per lo que estic assinant, llegint i escoltant, és un poc qüestió també de comarca, inclús de dir d'arrel de Comunitat Valenciana, inclús de país. A veure, pues, així la desgràcia és que una minoria pues pot amb la majoria, perquè així al nostre poble la majoria de la gent, de veïns i de veïnes, estan fent les coses com toca. Trauen a passejar a les seues mascotes per on toca, arrepleguen el que deixen les seues mascotes on toca, però, per desgràcia, n'hi ha un tant per cent mínim de gent que no complís aquestes normes. I moltes vegades, ara en l'època de calor, tots saben l'olor que fan les pixarraes, tots sabem el mal de cap que pertoca això i, per tant, hem demanat una crida, una col·laboració ciutadana, primer, per recordar quines són les normes i quines són les obligacions de la gent que té les mascotes i també per a que la gent ens ajude i si veu que alguna persona fa una mala acció, pues que ràpidament avisa la policia. I això fa unes setmanes ja ens va servir perquè també vam tindre algun tipus de problema en gent que deixava trastos fora dels contenidors o als cantons. Van trobar algunes de les persones, han tingut la seva sanció econòmica, per tant, és així insistir en que la majoria dels veïns estan fent-ho conforme toca, demanar a la minoria que no costa res quan ixen a passejar la seva mascota que es doni compte a on fa la seva necessitat, perquè no és el mateix fer-ho en un camí que fer-ho davant d'una façana en les molèsties que costiguen que venen al dia a dia. Entonces, avui hem fet aquesta crida per intentar demanar la col·laboració i la col·laboració sobretot de veïns i veïnes a veure si aquest tema pues, el podem encara minoritzar una miqueta més.
2: Perquè és una qüestió de civisme, Gustavo Mascarell, que a banda fa que s'incrementen els costos de neteja per l'Ajuntament.
5: Sí, justament ahir l'Ajuntament periòdicament fa les seues neteges i ahir va fer una neteja específica en aquelles zones del poble més castigades per aquesta qüestió. Al final l'Ajuntament hem de gestionar i tenim una brigada que pràcticament tots els dies fa les seues tasques, però quan són tasques a lo millor del tema de les olors, del tema de les necessitats que fan els animals, pues necessitem un servei extern i és el que vam fer ahir. Perquè vam fer ahir, però clar, si l'Ajuntament, que al final som tots i totes, els veïns i veïnes, fem una inversió, resulta que en dos o tres dies tot ha quedat igual, pense que no la productivitat i la gestió no és conforme tot això. Això és una cosa de tots, d'Ajuntament i de veïns i de veïnes. Pense que si anem tots en el mateix camí, pues, evidentment que l'Ajuntament farà la neteja sempre i quan toque, però si cadascú porta la seva mascota i fa també la seva tasca, pense que el treball en equip sempre suma.
1: I els carrers així també estan més nets. Gustavo Mascarell, alcalde del Real de Gandia, gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres.
1: I a banda també tenim altres assumptes, Anna?
2: Acabem amb unes dades que han cridat la nostra atenció i és que en l'arribada de l'estiu s'incrementa els desplaçaments en moto. Per exemple, entre 2023 i 2024 es van augmentar un 4,7% en l'antiga carretera de Gandia-Platja i un 2,2% en el tram de doble carril de l'hospital.
1: I s'incrementa això per alguns motius?
2: Doncs, entre altres motius, perquè facilita l'aparcament, reduix el consum de combustible, una moto pot consumir entre un 50 i un 60% menys de combustible que un turisme, que d'un informe.
1: Doncs, com tu deies, aquestes dades ens han cridat l'atenció i per conèixer un poquet més, el nostre company Daniel Ardit ha aprofitat per anar a Gandia Auto i pot ser, no sé si també, per a saber més informació i, a banda, si es tria una moto. Ens demana pas. Endavant.
6: Hola, Sandra, què tal? Jo estic així perquè ve l'estiu i el millor per eixir a la carretera, per amenitzar-se per la ciutat, per Gandia, són les dues rodes per anar més ràpid i també, per què no, més fresquet. Així és que ens hem vingut al lloc on podrem trobar la millor moto, la que necessitem, perquè serà per varietat de motocicletes. En Gandia Auto SL Honda Moto València. I estic amb Miquel Juan, que és el gerent. Miquel, què tal?
7: Hola, bona vesprada.
6: En estiu, la primera pregunta va directa. Hi ha un increment de motos, de venda de motos. La gent busca la moto l'estiu.
7: Abans sí que es notava tant la punta en estiu, era quan la gent recorria al transport en moto, per el bon temps i per els possibilitats que el donava, però avui en dia podem dir que el mercat de la moto s'ha establit durant tot l'any. És cert que repuntem un poquet en juny, juliol i agost, que són, diguem, els tres mesos de més facturació. Però bàsicament se comporta prou pla el mercat perquè la mobilitat en dos rodes ha quedat, ja s'ha quedat en la societat, la gent necessita moure's i la moto és una alternativa per tot l'any, i més en el clima que tenim així en la Safor.
6: A més, les característiques socials de població de Gandia, una ciutat que va creixent, això vol dir que el nombre de motos va en increment, s'adapteu a aquesta realitat.
7: Sí, és de veres, anem a veure, l'increment poblacional que ha tingut Gandia, que podem parlar d'un 10% en els últims 10 anys, oficials, que sabem que n'hi ha més gent, i les xifres que ens donen de congestió de la circulació, però que no és que siguin més gent, és que la mateixa gent es mou molt més, amb la qual tenim un impacte de saturació en les vies de conducció que tenim que solucionar-ho. Les dues rodes és un tema. No estem parlant de motos, estem parlant de bicicletes, de patinets i de motos. Nosaltres representem una de les opcions que n'hi ha, que és en les motos. I el que sí que és de veure és que a nivell de consum, emissions i fluidificació del tràfic som els que més sumem a que el tràfic siga suportable. Si no existiren les motos en la Safor, estaríem en un escenari dantesc. Uh-huh. I ho demostren totes les xifres i tots els estudis que s'han fet per part d'Enes d'Or i per qui siga.
6: Molta gent té por a la moto per allò de que és que no és tan segura com un cotxe, però la veritat és que tots són avantatges, ja en parlarem, perquè recordem que a partir de l'1 d'octubre hi ha una nova, hi ha noves normes, sempre pensant en incrementar la seguretat del motorista, de la persona que va en la moto. Però abans, així, imagine que el perfil del client és el més ampli possible, no? Per edat, per sexe...
7: Sí, nosaltres el que oferim al mercat és una solució de mobilitat, que pot ser urbana i interurbana, que és un poquet l'efecte que té la moto. I aquests perfils són gent que té que gastar un vehicle per circular perquè el transport públic no és correcte, o ni a la freqüència adequada, o perquè va un polígono, o perquè té que aparcar. Entonces, qui té aquestes necessitats socials? Totes les motos. No n'hi ha discriminació. Avui en dia la gent es té que moure perquè anar a currar, té que conciliar... I bàsicament el que donem és una necessitat. Doncs cada volta és de veure que les motos tenen més seguretat passiva, estem parlant que les motos ja és obligatori que vulguin ABS, que control de tracció, tenen unes eines que fan que la moto siga més segura. I per altra banda, l'ús de la moto és més de necessitat, més de mobilitat. La gent és molt més conscient de que la moto té unes característiques molt bones, però tenen la responsabilitat de que la moto són part del xassis. Doncs sí que han canviat realment. La conseqüència és que la gent porta, circula en moto des d'un punt més segur. I la resta de vehicles que circulen també, d'alguna forma, tenen en compte, igual que tu quan passes una bicicleta, tens que apartar-te, doncs t'he de tenir en compte que quan una persona circula en una moto, doncs evidentment està més desprotegida. Però això és en cultura, això ja ho han guanyat, això ja està ahí. La gent és molt conscient de lo que porta i lo que està buscant és la millor solució per transportar-se del punt A i al punt B. Entonces, la moto està ahí.
6: Així de fàcil és. Parlant de la seguretat, has dit que el motorista és part del xassis i entrant ja en aquestes noves normes que entraran en vigor el pròxim dia 1 d'octubre, hi han algunes que protegeixen, és per protecció de la persona que conduix la moto, com són el calçat tancat i guants homologats, no?
7: Sí, efectivament. Hi ha un poc de... Ara té que transposar-se, hi ha un període d'adaptació en algunes coses, es comença el dia 1 d'octubre, que serà obligatori, i bàsicament el canvi que anem a trobar és calçat cobert i guants en funció d'on estem circulant. No és el mateix interurbanes que urbanes. N'hi ha certes coses que s'exigiran interurbanes, n'hi ha coses que s'exigiran en urbanes. Però bàsicament, recomanable, sempre, sabata tancar i guants, però no és una novetat. ¿Vale? I per altra banda, el que deies tu anteriorment del casco, vale? Sí. Sí que ens enfrontem a una millora substancial. Fins ara les homologacions dels cascos distinguien homologació per ciclomotor d'homologació de moto, 50 centímetres cúbics, velocitat màxima 40 km per hora. Ara s'ha unificat. Tenim un període de transició que la gent que tinga cascos que no estiguen homologats en la nova normativa té fins al 1 d'octubre de 2027 per fer el canvi. I és important perquè dona més seguretat al conductor. A part, els cascos també tenen una vida operativa i hi ha que anar renovant-los.
6: A mi, si te sembla, ens acostem perquè així també penseu en tot, teniu des de roba i així estan els cascos, perquè és importantíssim el que dius tu, revisar-ho, perquè si està usat, tal vegada té algun toc que fa que no siga tan segur, cal revisar-lo.
7: Sí, a veure, els cascos és com tot. Bàsicament, en el que estaríem parlant en cascos és que en el moment que tingues un cop, retira-lo.
6: Un colp retirat. Estan
7: retirat, perquè no té la mateixa resistència estructural. Clar. Estan preparats per molt més, però és un element passiu de seguretat, amb la qual cosa, per el cos que té avui en dia un casco, es pot fer perfectament. Ah. I l'altra banda és el tema de l'homologació. Cada volta les restriccions d'homologació són més dures, els cascos tenen que ser més bons i més protectors. Entonces, esta homologació ha vingut a agarrar i, d'alguna forma, ficar que qualsevol vehicle moto, igual que en els patinets, es va obligar a portar el casc fa poquet, en les motos han millorat l'estàndard de qualitat del casco perquè tinga més resistència estructural. I el que es demanava para per ciclomotor, que era un estàndard més baix, ara s'ha homologat. Entonces, la persona que tinga algun problema pot vindre així, nosaltres agarrem el casco, vegem l'etiqueta i sabem en seguida quina homologació, si està homologat o no, perquè si el pillen i el busquen l'homologació, el denunciaran directament. A partir del 1 d'octubre del 2027, eh?
6: Sí, ben professionals. M'he mica a l'altre costat d'esta moto per a que isca bé. Per exemple, jo vinc la idea d'aprofitar per veure, perquè serà per varietats i estils. Esta, per exemple, me la recomanaries per a manejar-me ara en estiu i tot l'any també, clar.
7: A veure, ja t'he dit que tot l'any es pot gastar la moto, i més en el nostre territori. Bàsicament, tens diferents opcions. Al final, en la moto el que estàs buscant és que tant les emissions a l'atmosfera són menors, el consum és menor, vull dir, una moto és la forma més eficient de moure't, fora de la bicicleta i a peu, eh? Sí. Vale? És més eficient bàsicament perquè té menys pes i si tu carregues moltes garrafes d'aigua alcances més, sí, bàsicament. Altres vehicles pues, tenen més pes, entonces estos tenen més pes o són més eficients en consum per quilòmetre i en emissions. Vale? Entonces, esta moto és perfecta per fer un desplaçament, per exemple, urbà, 1,9 litres en 100 quilòmetres, no pagues impost d'emissions perquè no emetixen pràcticament CO2, que això és molt important, val? I te permetria tindre un vehicle de disponibilitat per, en els moments de màxima afluència de públic, poder circular, poder aparcar, i un tiquet mig molt econòmic, a partir de 2.200, 2.300 euros, pots tindre un vehicle d'aquesta característica.
6: I ara, per exemple, per posar una segona alternativa, així tenim una altra, que ja està, ja és més senyora moto, no?, que la que acabem de veure.
7: Bueno, aquella moto representa un estàndard, este és un poquet millor, però també en la gamma de 125, sí, és una moto perfectament per urbà i interurbà. Si volguem fer interurbà, és a dir, volguem desplaçar tots els dies a Dénia, o tindrem que buscar un poquet algo més de cilindre, bàsicament, perquè nosaltres hem d'assegurar que el nostre vehicle és capaç de circular a la velocitat que està en la carretera, per no molestar. En interurbà, una moto pot fer entre 90 i 110 km per hora, una 125, no hi ha ningú problema, però a partir de que tinguem que anar a una autovia ràpida, que és una circulada de 120, hauríem de buscar una cilindra un poquet superior per no estar mirant qui ve darrere, sinó mirar sempre davant, que és el que hem de fer quan conduïm.
6: Miquel, interessantíssim. Jo me quedé així perquè vull aprofitar a veure si ja trie. Moltíssimes gràcies, Miquel Juan, gerent de Gandia Auto SL, Honda Moto València, per atendre'ns. Professionalitat, experiència, confiança, tot així, i ja podem eixir sobre dos rodes, però tranquil·lament. Gràcies per atendre'ns.
7: Bueno, a vosaltres. Vinga, bona vesprà.
6: Sandra, el que dic, jo tardaré una miqueta en tornar, igual apareix ja en casco en mà, perquè ja m'he anat sobre dos rodes des d'ací. Vaig a veure si trie la meua moto.
1: La veritat que hi ha molta varietat per a escollir. Moltíssimes gràcies, Dani, per portar-nos aquesta informació curiosa del món de la motocicleta.
8: Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio, y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada. ¿Dónde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles? Consulta en la nueva web berenjenalistadagandía.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Destisafor. Colaboran els departaments de Turisme, d'Agricultura i de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gandia.
9: Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
10: Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, abrir y disfrutar. Che, Això sí que és tindre trellat.
9: Ca Fuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Ca Fuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos a comer.
11: Atención, ahora en Gandía llega el espacio que estabas buscando para celebrar a lo grande. Terra de Emocions, un salón de eventos de más de 200 metros cuadrados pensado para niños y adultos. Celebra cumpleaños, baby showers, comuniones, reuniones familiares, talleres y todo tipo de celebraciones con parque de bolas, zona de juegos y servicio de catering si lo necesitas. Reserva ya tu fecha en terrademocions.com.
12: Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos, repetirás.

0: sin parar.
1: La veritat que no he vist mai sirenes baix del mar, però el que sí que vaig veure l'altre dia a la voreta de la mar eren unes restes de pedres o de formigó. Estaven a la platja de Bellreguard concretament, i quan ho vaig veure vaig pensar si podrien ser restes de nius de metralladores, unes estructures del segle passat que Toni Vergel, arqueòleg, coneix molt bé. Toni, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Toni, anem a ubicar-nos primer. Què són nius de metralladores, per qui no ho conega?
2: Bé, en la Guerra Civil, per defensar-se per la costa del bàndol franquista, el bàndol republicà va construir una infraestructura anomenada nius de metralladores que tractava de defensar un possible desembarc franquista. Aleshores, es tractava de diferents punts separats en distàncies correlatives, normalment homogènies, un quilòmetre més o menys, en els que poder controlar tota la costa, i també entre ells hi havia sistemes de comunicació, etc. I llavors era una infraestructura que pretenia impedir el desembarc franquista en costes republicanes.
1: I Toni, tu has estudiat algunes restes que han aparegut així al litoral de la comarca.
2: Sí, jo vaig fer una investigació que va abarcar Dénia, Oliva i després la resta de la Safor. I bé, és un espai el nostre en el que es conserven restes arqueològiques, que és la meva base, perquè jo sóc arqueòleg, però després també hi ha altres fonts que ho complementen, com les cartogràfiques, també fotogràfiques, perquè hi ha gent que té aquest tipus de fotografies que ens ajuden molt a reconstruir els nius i demés, inclús memòria oral, i per tant és un bon lloc per a poder estudiar aquesta defensa de costa.
1: Són diversos els punts en què han aparegut i desapareixen. Ara entrarem en aquesta qüestió, però parlava jo abans de les que vaig observar a Bellreguard i ja hem pogut comprovar que així no hi havia nius de metralladores, no?, en aquesta zona.
2: Sí, efectivament. Jo quan vaig fer la investigació per a la Safor, efectivament em vaig fixar en aquestes restes perquè criden l'atenció, estan en la voreta de la mar, en els llocs on solen aparèixer nius de metralladores, però amb una anàlisi visual de les restes estava clar que no es corresponien ni amb la fàbrica, és a dir, ni amb el tipus de materials utilitzats, ni tampoc amb la morfologia, ni amb altres qüestions, no es corresponia amb un niu de metralladores. I a més, la cartografia, com dic, perquè en la Safor, amb alguna excepció d'un niu que es va fer abans, perquè com a mesura provisional, normalment els nius es corresponen exactament amb les restes arqueològiques, es corresponen exactament amb les cartogràfiques. I en aquest cas no hi havia evidència cartogràfica. Per tant, va ser un indici més del que ja es veia amb l'anàlisi visual, que era que aquestes restes no pertanyien a nius de metralladores.
1: Precisament, Toni, has mencionat fotografies i unes d'aquestes fotografies corresponents al 1940 aproximadament mostren com hi havia unes cases a la vora de la mar a la platja de Bellreguard i precisament aquestes restes que s'observen ara també a la platja pertanyen a aquestes cases que es van destruir en alguns temporals que es van produir entre 1945 i 1947. I comentaves que es diferencien de la morfologia dels nius de metralladores, però, clar, abans tenien una forma, però a dia d'avui apareixen d'una altra, no?, a les nostres platges.
2: Sí, els nius de metralladores estan conservats, cada cas és particular i hi ha alguns en els que es conserva la planta completa, com per exemple dos exemplars en Dénia, però també un parell d'exemplars en Oliva, en el Molinell i en l'Aigua Blanca. Després el de Daimús, que també està visible quasi tot l'any i també molta gent el coneix. Eixe no té la planta completa, però també es conserva en, diguem-ne, l'estructura en si, però després hi ha altres, els pitjor conservats, que d'ells només tenim fragments, xicotets fragments, que totalment ja desvinculats de la seva estructura. Però bé, es pot saber, en primer lloc, mirant la cartografia, que sabem que en aquest punt existia un niu, i després, si aquests fragments reuneixen una sèrie de condicions, com per exemple que siga formigó armat, la fàbrica que comentava, bé, normalment en aquell moment s'utilitzaven o còdols de riu de petita mida o graves per a reforçar un formigó que no estava fet amb porla ni de més com ara, sinó que més bé tenia altes quantitats de calç. Bé, simplement que els arqueòlegs, amb una anàlisi visual, podem distingir aquestes qüestions. També els nius de metralladores solen tindre, bueno, el pressupost està fet amb encofrat, que és algo que també es pot distingir i que és un indici més. I per últim, entre els indicis més característics, també està en que, com són estructures circulars, per a que les bales, si eren atacats, aquesta estructura circular tenia la funcionalitat de repel·lir aquestes bales, pues, també és un altre indici el fet de que l'encofrat tingui aquesta forma circular. Aleshores, cada cas és diferent, però hi ha diferents indicis a partir dels quals podem investigar-ho.
1: Cada cas és diferent, però siga d'una forma o d'una altra, estan a la platja, apareixen i desapareixen, no? Però es mantenen, estan protegits d'alguna manera?
2: No, la veritat és que no estan protegits. De vegades sí, perquè el fet de que estiguen tapats, com diem, això ja és una protecció i, de fet, és segurament la millor protecció, perquè és de la millor forma en la que es conserven. I, de fet, nosaltres, els arqueòlegs, quan excavem alguna cosa i després la volem conservar, el que fem és, sí que és veritat que ho tapem en geotèxtil, però que després se li col·loca la terra per sobre. Per tant, els que estan tapats sí que estan protegits. Després hi ha altres, que, com per exemple el de Daimús que parlàvem, que no estan protegits, però bé, alhora estan justament on trenquen les zones, i no són estructures fàcils tampoc de protegir. Però bé, nosaltres creiem que la senyalització sí que és important i això sí que és algo que està a l'altura de qualsevol a disposició de qualsevol ajuntament. I, per exemple, en Oliva sí que es va fer un projecte i aleshores és important que la gent sàpiga que no són dos pedres i que és un niu de metralladores. Cuidar-ho en el sentit que també moltes vegades hem anat per a gravar un reportatge o el que siga i la gent ha posat ahí la sombrilla i ho ha utilitzat com si fos la seva caseta per a passar el dia. Llavors, la senyalització sí que és important en aquests casos per a protegir-ho mitjançant la conscienciació de la gent.
1: I recordar eixe passat que també forma part de nosaltres. Ara ja sabem, Toni, que si veiem pedres a este litoral de la nostra comarca, de la Safor, o són restes de niu de metralladores o, en el cas de Bellreguard, restes de cases que estaven abans construïdes ahí en primera línia de platja, en la voreta. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Allí están tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces muy larga no suena.
3: ¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
4: Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 96-2802-087.
5: Este verano tenemos una cita contigo para darle aire al cambio. Llega la tradicional cena de verano del Partido Popular de Gandía. Será el viernes 24 de julio a las 9:30 en la Plaza de la Marina del Grau de Gandía. Ya puedes recoger tu ticket en las oficinas del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandía en horario de mañana. No te lo pierdas. Cena de verano del Partido Popular de Gandía. Viernes 24 de julio a las 9:30 de la noche. Te esperamos.
6: Uf, ya aprieta el sol, el calor todo el día de un lado a otro.
7: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
8: A la plaça, de nit s'hi aplega tothom.

0: de la nit.
1: Ens transporta esta cançó a festes de poble, estiu, alegria. Com estaran Borja Girones, alcalde de Beniflà, i Esther Peiró, regidora de festes, en aquestes hores prèvies a aquest inici de les festes de Beniflà? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Borja, com es troba? Perquè ja queden poquetes hores perquè s'inicien les festes i hi ha els carrers plens del poble.
3: Sí, correcte, pues ficamos un poquet al dia i organitzant pues aquestes últimes hores per donar l'inici a les nostres festes patronals de Sant Jaume.
1: Esther, regidora, ahir ja va haver un xicotet inici amb un concert que sí. Obria aquesta programació.
2: Sí, com era, pues molt bé, era la banda d'agrupació musical del poble i van començar, pues oferimos un concert per part d'ells en una variació molt de música i la veritat és que estava molt bé.
1: Un concert musical per obrir a música les festes, però realment l'inici oficial és avui, no? Esta vesprada. A partir de quina hora? Esta vesprada nit?
3: Sí, correcte, a partir, bueno...
1: 9:30 comença aquest inici. Uh-huh.
3: Tenim previ pues, un espectacle de màgia per als més menuts i les més menudes de la nostra població i pues, en el sopar en l'associació dels jubilats, que avui és el seu dia, pues, donem inici a les festes de Sant Jaume.
1: I estic consultant la programació i indica que hi ha una disparada de focs artificials, es trobem ara en eixe avís roig per altes temperatures, és cert que finalitza abans d'aquest inici de les festes. No sé si han realitzat algun canvi de programació d'última hora per aquesta situació.
2: Pues encara, a veure, sí que és de veres que com se suposa que acaba les 8 el que és l'alerta, estem encara mirant a veure què és el que fem, perquè no és en si un castell de focs artificials, sinó és més bé una caixeta d'estes que com es pot transportar i posar o no posar és més fàcil a l'hora de disparar-la o no disparar-la en qualsevol moment. Que continuarem en l'alerta, pues simplement agarraríem, la guardaríem, iniciaríem les festes en normalitat, però sense els focs artificials.
1: Perquè hi haurà altres ocasions per a que es disparen aquests castells de focs artificials, sí, sí, al llarg de les festes.
2: Sí, sí, tant, programació. Tant, sí.
1: El dia gran, quin podríem dir que
3: és? A veure, el dia gran jo crec que és el dia del nostre patró Sant Jaume.
2: Dissabte.
3: Entonces, pues sí que és de veres que li donem, pues, al ser un poble pues, menut en població i en terme, però gran en cor, pues sí que és de veres que se viuen tots els dies tan intensos des del primer hasta l'últim. I això, pues, sempre, pues, lo més important per a un poble, bueno, considero que lo més important per a un municipi és velar i tindre la festivitat i disfrutar i gaudir del dia del seu patró.
1: En termes generals, sí que és cert que la programació és més de vesprada a nit, perquè així el matí es pot descansar una miqueta, no?
2: Exacte, sí. Perquè hem vist que sí que és de veres que la gent alarga molt el que és la nit, entonces, clar, pues, ho centrem més de vesprada a nit i així anar que puguen descansar de matí. Sí que és de veres que també hi ha activitats per als més menuts, que no velen tant, i així anar ho fem perquè els menuts tinguin el seu protagonisme de matí i per la vesprada a nit pues, ja la gent més adulta.
1: Així ja per a tots, no? Activitats sí, sí, per a tot el públic, sí, diguem, sí. En aquest poble gran, d'acord, que estava sí. Comentant l'alcalde. I a banda d'este dia gran, quines particularitats tenen les festes de Beniflà? A banda del dia en honor al patró.
3: Va, a veure, les peculiaritats simplement és gaudir tots els veïns i veïnes pues, de juntar-nos tots en aquests 4 dies de festes i que, sincerament, pues, des del propi Ajuntament i de l'administració pues, intentem donar el que comentava Esther, la meva regidora de festes, pues, donar un espai i donar-li un protagonisme a tots els públics en activitats diverses per als més menuts i menudes i per als més majors. I el principal que crec jo és que siga un punt d'encontre per a tots els veïns i veïnes i perquè pues, que s'ajunten tot el poble i disfrutar d'aquesta germanor i que també pues, la gent del poble se volque, que estic agraït pues, a la meva població que se volca sempre que fem algun acte pues, Beniflà sempre respon i per a mi és el més prioritari pues, desgastar-nos estos dies perquè des d'ací Esther pues, està fent una tasca que són 24 hores i jo també personal i també la resta de regidores com per exemple Trini que està en cultura perquè també hi ha pues, una oferta cultural important a més de festiva pues, lo que mos nutrixam os atos és que, pues, que acaben totes les festes i que ese sentiment de poble pues, torne, que ja està inculcat, però que, o sigui, vaig augmentant a la nostra població.
1: Precisament, parla d'augmentar, també imagine que hi haurà molta gent d'altres municipis de la comarca, familiars, amics, que també acudixen per a gaudir d'aquestes festes, o sigui, que el poble es plenarà de gom a gom.
3: Clar, és això, que, pues, que per les nits, per exemple, en les verbenes o el que siga, pues, sempre n'hi ha taulades pues, d'amics o de familiars dels propis veïns i veïnes de la nostra població, i sí que hem intentat pues, també en aquesta programació de festes pues, n'hi ha diversos actes que jo crec que sí que són atractius tant per als nostres veïns i veïnes com per a gent de fora. O sigui, tenim partides de pilota per defensar, pues, per exemple, pues, el nostre esport tradicional, que sempre, ja t'he dit, vam començar l'any passat i van tindre un gran atractiu, i com per exemple el correfoc, que jo recorde que feien un parell d'anys que no el fèiem, pues, sí que se veu que el segueix i ve gent del poble a seguir, o per exemple pues, el grup de música que ens acompanyarà el divendres, sí que és de veres que té el seu públic i que el seu públic pues, acudirà pues, per exemple a Borelos com a tal.
1: I a banda, Esther, estic fixant-me jo també en la programació, que m'ha cridat l'atenció, taller de Minecraft i realitat virtual. Sí. Molt original, no? No solem veure aquest tipus d'activitats en no. Les festes.
2: La veritat és que, a veure, està avui a l'abast del dia de que tots els xiquets en el Minecraft, ho sé pels meus propis fills, que juguen...
1: Informació de primera mà.
2: Correcte. Que juguen en l'ordinador. Però... pegant-li una volta vaig trobar a aquesta empresa que feia el mateix en el Minecraft, però físicament. Uh-huh. O sigui, que el mateix que fan en l'ordinador ho fas tu en les peces, com si fos un Lego, però del Minecraft. I després tens una pantalla on un youtuber el va dient què és el que tens que fer, què és el que no tens que fer. I a banda també hi ha unes gafes de realitat virtual i un gos biònic que... em va parecer molt interessant, i que com els xiquets ja li que estan obsessionats en el Minecraft, jo dic, pues bueno, que millor que portar-lo.
1: Vivim en l'era digital també.
2: Correcte.
1: O sea, que per a que estiguen entretinguts, però també hi ha, per exemple, un parc aquàtic, o sea, per a refrescar-se una miqueta.
2: Sí, sí, n'hi ha parc aquàtic i n'hi ha la festa de l'espuma, n'hi ha un Holy Fest, en Àuvia també. La veritat és que n'hi ha molta variació perquè no puguen avorrir-se, que no diguen és el mateix de sempre, perquè siga un poquet diferent a lo normal.
1: I després també estan aquestes parts més tradicionals de les festes, com aquestes misses, els castells de focs d'artifici que estàvem parlant, sempre hi ha per a tot.
2: Sí, sí, sí.
1: Moment
2: sí.
1: Per a tot, a les
2: Correcte.
1: Festes del poble.
2: Sí, sí.
3: Clar, és la idea que, bueno, que sempre han portat i que aquest any pues, intentem potenciar més, pues, tindre més events i que siguin per a tots els públics. Que no es queden hores mortes realment. Bueno, sí que se poden quedar hores mortes.
1: Hi ha que descansar.
3: N'hi haurà que descansar, però sí, sí que intentar també pues, el tema de les temperatures i les condicions climatològiques que tenim a l'actualitat en aquestes alertes, pues, també pues, molts events d'aigua per a xiquets i xiquetes, que això jo crec que és el que més s'agrada i el que més disfruten.
1: I sempre pendent d'aixòs possibles canvis, el que estàvem parlant, les xarxes socials de l'Ajuntament, però per ara... com sí, marca la programació tot abans.
2: Sí, però per exemple, avui mateixa tenim un espectacle de baix ja per als menuts, però sí que és de veres que com no volem arriesgar-nos a esta onada de calor, se reubica en un espai on està climatitzat, amb aire condicionat, perquè estiguen millores xiquets allí.
1: El que deia l'alcalde, tot el poble de festa gaudint, però també està l'Ajuntament intentant que tot isca el millor possible i que tot el món pugui gaudir.
3: Sí, clar, és que mos deguem el temps, la veritat. O sigui, hores anem moguent i anem intentant variant pues, per a no patir pues, aquestes alertes climatològiques que ha dit. Ja t'he dit que l'any passat van tindre que reinventar-nos perquè el sopar de l'inici de festes del dijous va claure una pluja i no es va poder fer a la plaça del poble. Nosaltres sí que és de veres que respectarem totes les alertes climatològiques més o menys, i si veiem també que per part nostra que les condicions no són les favorables, encara que no n'hi hagi en alerta, pues, per el interès de la pròpia persona que ho pugui patir, pues, intentarem fer alguna variació. Comptem en variacions i ja t'he dit que la tasca d'Ester ha sigut en eixa línia d'intentar pues, buscar alternatives a que no es cancel·len o que es posposen els actes i els events que tenim programats en la nostra festivitat de Sant Jaume.
1: I sempre per aquest poble gran de cor, m'agrada molt, gaudisca de les festes. Borja Girones, alcalde de Beniflà, moltíssimes gràcies. I Esther Peiró, regidora de festes, gràcies per vindre.
2: A tu.
1: Espero que puguem descansar i gaudir també de les festes i que tot isca molt bé.
3: A veure, sí. Sí, intentarem disfrutar-ho i ja te dic, des d'ací pues, sí que m'agradaria pues, destacar la tasca de les meves tres regidores, Jordana Joventut, Esther Festes i Trini Cultura, que entre les tres pues, hem intentat fer les millors festes possibles per a que gaudisguen. Convidar també no sols als veïns i veïnes de la nostra població per a que siguin al carrer i que disfruten d'unes festes variant per a tots els públics, sinó convidar-te a la resta de veïns i de veïnes de la nostra comarca i espero que gaudisquen de les festes i no, lo que puga se puga millorar l'any que ve o no, pues ho intentaré millorar i moltíssimes gràcies a vosaltres per fer difusió de les nostres, bueno, de la nostra festivitat de Sant Jaume, del nostre patró.
1: Doncs a gaudir d'aquestes festes en honor a Sant Jaume Apòstol. Gràcies per vindre.
3: Gràcies. Adeu. A vosaltres.

0: Sona esta música perquè anem a repassar l'agenda cultural per a esta vesprada i hi ha un festival ja mític així a Gandia que comença esta vesprada. Són 37 anys ja és que porta en marxa i és que li queden. Eudald González, tècnic i programador municipal, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Sandra.
0: És que li queden, no? 37 edicions i...
1: Sí, bueno, li quedaran el que vinga després. Jo crec que a mi me'n queden poquetes ja. No sé si afortunadament per al festival, però bueno, jo suposo que continuarà 37 edicions, això no es pot tallar en un ganivet.
0: La música, mentre sona la música...
1: Mentre sona la música, a més, en un espai com és la Casa la Marquesa, que això és emblemàtic, és emblemàtic.
0: Clar, tenim tots els ingredients per a gaudir d'una nit meravellosa, acompanyada de música, com deies, en aquest espai de la Casa de Cultura, i 9 concerts. Avui tenim un, el primer.
1: Avui tenim el primer, sí. I, bueno, sí que tenim tots els ingredients, inclús la calor, que és un ingredient propi de l'estiu, els últims anys, de manera que...
0: Em sembla que a aquestes hores, perquè a quina hora comença el concert d'avui?
1: Bueno, jo ja ho hem dit un poc per xarxes i en alguna nota de premsa, que el concert en principi estava previst per a les 8 de la vesprada, però, bueno, viste les circumstàncies, jo... creiem, entès l'equip organitzador, que era millor deixar-ho a les 9:30 de la nit, que ja, en fi, el sol ja no està, i suposa que algun grau menys de temperatura tindrem.
0: Que, per cert, Eudald, que no hem dit el nom del concert d'avui, a veure, abans de dir-lo, a veure si saben...

0: Doña Manteca, una banda valenciana formada per dones, és les que començaran i arrencaran esta programació del Festival Polisònic a Gandia.
1: Sí, Doña Manteca, que igual no és un nom molt apropiat per avui, perquè en la calor que fa... Igual...
0: O sí, no ho sabem.
1: Però habitualment comencem en una banda valenciana perquè nosaltres el Polisònic tot i la seva vessant i els seus objectius, diguem, d'internacionalitat per portar coses estrangeres, també, sobretot, no hi ha que descuidar el talent valencià. I Doña Manteca, avui per avui, tot i la seva joventut, la seva joventut com a formació, és una de les bandes que més està pegant en festivals i en programacions municipals, perquè tenen una component, diguem, reivindicativa en les seues lletres, molt important, i sobretot la música, que és una música molt fresca, que també està adequat per avui, molt fresca, molt ballable, igual fan una cúmbia, que un tango, que un bolero, que salsa... Bueno, elles tenen la... van fer una versió d'una cançó de Nati Peluso, i Nati Peluso la va, això que es diu retuitejar o no sé què...
0: Sí, la va compartir.
1: La va compartir i va tindre una barbaritat de milers d'escoltes,
0: És que és el que dius, que de vegades se'ns oblida que dins del concepte internacional també formen part i no s'ha d'oblidar.
1: És que has donat, com diuen en castellà, el dedo, has puesto el dedo en la llaga. És que és veritat, és que València té un potencial musical increïble. A veure, fa 3 dies, en la final del Mundial del Futbol, qui va interpretar la línia d'Espanya era una banda valenciana.
0: I qui va marcar també, València.
1: També.
0: O sigui que...
1: Però vull dir, parlant de música, vull dir, nosaltres els valencians estem a un nivell top, en tots els estils. Afortunadament en el reggaeton no massa. Que això també està bé.
0: Reggaeton hi ha poc al Polisònic, no? Què més podem trobar?
1: No és que estiga prohibit, però és que n'hi ha altres ambients.
0: N'hi ha molts gèneres musicals. Altres,
1: sí, però nosaltres... Les músiques americanes sempre les tenim presents. Tant les americanes d'Amèrica Llatina, com per exemple pues, vindrà una banda cubana, i les músiques dels Estats Units pues, també, però també tenim flamenco. També tenim música africana. Tenim clàssic. Vull dir, tenim una barreja d'estils que jo crec que no hi ha ningú que no se senta reflectit, ningú que li agrade realment la música, que no diga, ostres, este concert

0: interessa anar.
1: Segur que es plenen tots, com sempre, com cada any. En eixe...
0: Afortunadament tenim una fidelitat en el públic que és constant cada any. Vull dir, hi ha molta gent que... Este festival té... nosaltres tenim un lema no escrit, que es diu músiques que desperten la curiositat. És a dir, aquestes bandes, la majoria d'elles has de furgar un poquet per a conèixer qui són. I me costa que molta gent diu, ai, mira, no coneixia esta banda, però m'he posat un vídeo en el YouTube, ho he anat a l'Spotify, i estan molt bé. Entonces, nosaltres el que pretenem és això, són bandes absolutament desconegudes, però que tenen un nivell de qualitat, jo crec que prou elevat.
1: Però i també està molt bé, Eudald, anar sense saber per descobrir, no?
0: Sobretot, jo crec que les sorpreses més agradables que una persona té quan va a un concert és... la capacitat de sorprendre's, i això és joventut. Això es diu ser jove, tot i que...
1: El públic, independentment de l'edat.
0: Independentment de l'edat, perquè el públic del Polisònic és un públic tan divers, és un públic, en molts casos, familiar, en molts casos, diguem, d'edat adulta, en molts casos de gent jove. Depèn un poc de l'estil i de les formacions, doncs, veus tu que n'hi ha, diguem, un espectre diferent en cada concert. I això és el que trobem.
1: I anem a recordar, per qui encara no sàpiga quin concert anar, com poden anar, com es poden aconseguir les entrades.
0: Pues poden comprar-les directament en la Casa de Cultura de dilluns a dissabte, tant de matí com de vesprada. Inclús, si queden entrades mitja hora abans de que comenci cada concert, i si no, en la plataforma habitual nostra de venda d'entrades, que és vivaticket.es. Ahí poden adquirir-les tranquil·lament. Ahir sí que les 24 hores del dia.
1: Excepte el d'avui, que sí que és gratuït.
0: El d'avui és gratuït, perquè sempre hem fet el primer concert gratuït, un poc per, jo què sé, per ambientar, perquè la gent socialitze, i això està bé.
1: Però a banda, tenen un preu de 10 euros, també hi ha descomptes. No hi ha excusa per a no gaudir de la música, com diem, en tots aquests ingredients a la Casa de la Cultura.
0: És que no hi ha cap excusa. És, ni tan sols el calor, perquè la gent ixa a les terrasses i ixa a molts puestos, i va al futbol, i va... I el calor no ha de ser, jo crec, que un impediment perquè la gent pugui gaudir. A més, està bé eixir de casa.
1: Des d'avui i fins al 23 d'agost... No,
0: al 15, al 15.
1: Al 15 d'agost, que me n'ha anat.
0: Després agafem vacances. No.
1: Que s'ha de descansar. Nou concerts per a gaudir. Eudald González, moltíssimes gràcies per acostar-nos un poquet a esta cultura musical.
0: Bueno, gràcies a vosaltres i esperem veure-vos i esperem que l'any que ve tornem a vendre un altre Polisoni.
1: L'any que ve, la 38 edició.
0: 38. Com un desierto verde mar,
1: yo me siento atrapada. Ja ho hem dit, que fa molta calor, però no hi ha excusa per a eixir. Hi ha festes, hi ha música, hi ha moltes opcions per a gaudir de la nostra comarca. Fins ací este Hoy por Hoy Gandia, amb Nacho Mañó a la tècnica. En 17 minuts, l'actualitat comarcal en hora 14. Ha sigut un plaer com cada dia acompanyar-los i ens escoltem demà a les 12:20 en Hoy por Hoy Gandia. Cantando rumbas
2: al ritmo del bom. Jorro Import. Concesionario Skoda en Gandía ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.